0: medallas, tesoros, o pantalón, o sofía, o efmía, ni a fin la noche de nada.
1: Cuando
0: lo de Rafael, que era bueno, va a tornar, o trabaja con la sucesión, o sea, fin la noche de nada. O flomenio, Rafael, que era bueno, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o sea, va a tornar, o